0: las novitats de RTR.
1: La nova Jugi en l'Antriu Hotel Cube a Savognin avra punctualmente in la stagione d'Enviren e treis mai sventer l'avertura, la stanza de consum a cuira, vengen tant duvrada da 90 persones dependentes. De pli de quals temas de Laura, dati os en las novitats de las duas, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. A Savognin avra la nova Jugi en l'Antriu Hotel Cube si es portas punctualmente sin l'anciata de la stagione d'Enviern. Las lavurs da renovazione e construzione s'avanzien tenor plan o sciacins posse benavantar als imprims giasts a partir del stestoc de dezember. O scia, ein nom en ina comunicazione comunabla de la Vishnanca de Sorsès al turism ad als alberts de giuventecne svizzers. Il mars veva al pievel del Sorsès approvar la compra del Hotel Cube en tras la Vishnanca. Quai, suendra che l'hotel era stat svizz durant plirs ons. La nova Jugi porge all'enciata 178 leits, quai en ciombras de 30 in fin 12 leits, en inon vessen 85 leits ulteriurs de venir vitiers. A nus era steingisch de Savognin. En la canorta Cimirola ne po bec farsi es midada scoplanisau en la villa Aurora. La rajun sein als costs me mir auts per las lavose construcziun necessarias sco la Vishnanca de Sorsès adic sin dumonda da RTR. Quella vestuiu investir 100 mili francs en las localitats che fissen pro bestades in a soluziun temporara per 3 ons. La canorta Cimirola stoffach midada, per quel lieu actual con sia plaza de giugar de Sperla Gelgia, seciata en ina zona de Privel. La Vishnanca vuol ossa examinar alternativas per vinevant poder garantir la progida de dina canorta en il Sorsès. La citat de Cuira fa in prima bilancia positiva della stanza de consum de drogas trais mais, suendra che quella è venida averta. Passa 90 persones dependentes en intanze registradas per la consumazione. Quai saia suchles spettes ein en ina comunicazione. En media consumation radunt 30 persones per di en la stanze a Cuira. Tenoch la polizia de la citat e la situazione actualmente stabila, surtut de Bellaura, vene però vinevant consuma drogas en il spazi public, surtut en il stadtpark. En Svizra creschen als Projekt per batteries che arconeschen energia solara a moda rasanta. Quai mussen recertes de SRF. Con ils projekts planisats de stias la capacitat d'arconar l'energia solara crescher per passa al dies dobel fin al 2030. Fin l'ura, duen tot el sistems d'arconar pli grons, pudai fornir energia per passa 4 milions cesades, quai durant 2 ures. Kil Svilup capite o se spert, ai de fach con ils costs gens reduzis marcante main, o sia la ETH da Turic. Pline vant, possien tals projekts venir construits vich spert.
2: La meteo.
1: Oza si se venso trace di dat ad ina buspe orizis, local main poi plover pulit. Per saira se mus l'ora magari al soleil, en il sit dati pli se venso soleil grazie al favoin del nord. La temperatura se movente sin 37 gradi e l'endia di notte a 22 en la regione de Cuira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
0: Cusco vridas. Hits. E sempre verts.
2: Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: La nova Jugi en l'Antrajuch Hotel Cube a Savognin avra punctualmente in Stadion den Viren a conter la veia de Papa Leo en il Valais vegn consacrà plirs uvest de la confraternitat de Pius. Depli de quals temas de Laura, dati os en las novitats de las trais, al microfon provus e Corinna Schmidt. Buonasera. A Savognin avra la nova Jugi en l'Antrajuch Hotel Cube si esportas punctualmente in l'anciata della Stadion den Viren. Las lavurs de renovaziun e construcziun s'avanzinte noch plan u schiec ins possibene vantar als in prims giasts a partir dels destoc de Dezember. U schia, ein nom en ina comunicaziun comunabla della Vischnanca de Sorses, al turism ed als albirts de Juventechna Schwitzers. Il Mars veva al Pievel de Sursès approva la compra del Hotel Cube en tras la Vischnanca. Quai, suenter che l'hotel era staatsvitz durant plirs ons. La nova Jugi porge a l'anciata 178 litz, quai en ciombras de 30 in fin 12 litz, en inon vessen 85 ulteriurs litz de venir vitiers. En il Valais alla confraternitat de Pius consacra 4 novs uvests quei conter la veia de Papa Leo. Ossa schmanaccia la exiliazion de la Baselgia Cattolica. A la ceremonia de pliras uras ad Econ en il centum Valais an fac part pliras milis cartens. Il Vatican aveva già ordavant dic che la consecrazione ne saia bec lubida aveva avverti la confraternitat de Pius de consequences gravantes. Quella vesa en las reformas modernisadas ina autodestruktion della Baselgia, che la confraternitat vuol evitar. Tenor al drech della Baselgia valan consecrazions dat uvest senza lubienche del Papa sco gref surpassament che meina automatica meina dina exiliazion della Baselgia. En Svizra creschen als Projekt per batterias che arconeschen energia solara a moda rasanta. Quai mussen recerches da SRF. Con ils projekts planisats, der schas la capacitat d'arcunar l'energia solara, crescer per passa al dia stobel fin al 2030. Filura, duen total systems d'arcunar pigrons, pudai fornir energia per passa 4 milions cesades durant 2 ures. Kiel Svilup capitia usch espert, aia de Fachkunils Kosch scans reduzits markante mein, uschia la ETH de Turic. Pline Wand, possientals Projekt erveni construit, fit spert.
2: La Meteo.
1: Al Centre Mesdi, dati anche singuls Urizis, Versaira ving loro buspessic, quaetra temperaturas de fin 22 Grad en la Region de Coira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.